0: La primera i número 1. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per

0: Vols 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Aquesta és la cançó en català de la setmana. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé...

0: més èxits pop. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: BMW Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Quadis Múnich. Per què triar?
1: Y si dejas que el cine se acerque a ti, ven al Festival de Sitges con Repsol y pásatelo de miedo. Deja que la energía te lleve desde el Village del Meliá hasta la Quinconaria y descubre todo lo que hemos preparado para ti. Cuando unimos energías, vivimos un festival aún más fantástico. Repsol, con toda la energía.
2: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. No han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
3: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlántida, un segle fent salut.
4: Tú no eres solo una póliza, ni nosotros una aseguradora más. Funcionamos como un modelo cooperativo de médicos y usuarios sin ánimo de lucro donde nos cuidamos entre todos a lo largo de toda la vida. Asistencia sanitaria, la de los médicos y la tuya. ¿De qué me sirve
5: que haya pieza? Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana. Borracho estoy mejor. 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.es.
6: Los 40, emisora oficial.
7: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
8: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
9: Tria la teva emissora a l'app dels 40
8: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
10: Em desperta una companya perquè...

0: bien un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: El ventilador a tope y tú sin dormir.
2: ¡Qué calor!
1: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
3: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
4: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.

0: himno de España.
1: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
2: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
3: Con la app de los 40 lo tienes todo en un solo lugar. Escucha la radio en directo, disfruta de tus videopodcasts favoritos, revive las mejores entrevistas y accede al instante a toda la actualidad musical. Descarga ya la app de los 40, la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android.
4: Barcelona, 93.9.
5: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
6: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
7: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
8: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
9: Alfa 5. Aquest octubre alguna cosa està passant a Barcelona. L'aventura es disfressa. Viu experiències al·lucinants. Puja a l'Everest, vol en parapent, posa't les ulleres de realitat virtual, supera reptes i molt més. Amb amics, amb família o amb qui tu vulguis. Aquest octubre deixa el sofà i prepara't per una aventura de por.
10: Alfa 5.
9: Fes possible l'impossible.
11: Radio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
12: Si desconnectes tu PER, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts,
13: els millors concursos,
12: els millors plans. Els 40, sempre a prop teu.

0: la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android.
1: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
2: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
1: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
2: Y la hamburguesa Crunchy Chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
1: Qué poco cuesta comprar bien.
3: Barcelona, 93.9. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Als 40.
4: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Movistar por asegurar alarmas. Superseguridad que da supertranquilidad.
1: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: que t'aniria bé, però clar...
1: Pica, pica, pica més.
0: Ets una crac, és que sóc tan fan teva.
1: Pica, pica, pica més.
0: Jo ja li deia a tothom, eh?
2: Tus artistas favoritos suenan en los 40.
3: Hola, gente, soy Bad Bunny.

0: arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: La primera i número 1, els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.